0: números uno, más éxitos. No paramos ni un solo instante. Acabamos de disfrutar uno y ya tenemos preparados un montón más. Así somos en la radio número uno del dial. Sube el volumen y disfrútala al máximo.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollada d'Àneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Margalida. De l'1 al 16 d'agost, festes d'estiu a Can Picafort.
2: ¿Realmente conoces Ibiza? Hay muchas formas de vivir la isla. Encuentra la tuya entre cultura, naturaleza, gastronomía, bienestar y experiencias por mar, tierra y aire. Descubre Ibiza.com.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Somos auténticos. Somos Fitwi Radio.

0: aquí en tu radio, como puedes comprobar, marcamos la diferencia porque somos la única que se adelanta al futuro para traerte siempre los temas que más van a sonar antes que ninguna otra emisora. Oye, quédate porque aún tengo un montón más de números uno por delante.
1: Arriben les festes de Can Picafort. No aturarem fins al 16 d'agost. Proves esportives, ball de bot i pujada al pal ensabonat. La música en directe de la Festa Blanca del dissabte dia 8 o el passacarrers i Festa Flower Power del divendres dia 14 a la plaça Cervantes. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost. Però això no és tot. El dissabte dia 15 d'agost, a Mollà de Tàneres i per acomiadar les festes, el Gran Castell de Focs Piromusicals.

0: Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
1: Llévanos contigo. Descárgate nuestra app
2: y escucha Feed We Radio allí donde vayas.
1: Allí donde vayas.
2: FeedWeRadio.com.